0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 4. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Isabelle.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Dos quarts i un minut de 9 del matí. Ens interessem a aquesta hora per la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Com anem? Ha anat bé el cap de setmana?
1: Bé, cap de setmana fantàstic, i amb la ressaca d'ahir, futbolística ahir, amb la final del Mundial als Estats Units, amb un ambient que es va poder gaudir la final amb temperatures altíssimes, van voltar els 28-29 graus aquella hora de la nit aquí a Pineda, i bé, hi ha d'altres punts de Catalunya, evidentment, i a la resta de l'estat, que estem en una situació d'altíssimes temperatures, també de nit. No hi ha manera de refrescar ni quan se'n va el sol, eh? I bé, doncs, Ricard i Ullens, hem tingut un cap de setmana estiuenc 100%, jornades infernals, ho diem així en majúscula. Sembla que mica en mica, a vegades, alguns mitjans televisius comencen a agafar una mica aquests qualificatius que donem humilment aquí a nivell local, perquè és que no hi ha cap qualificatiu que no sigui aquests. Infernal, cau foc del cel, això no hi ha per on agafar-ho, calor desbocada, això que estem dient contínuament és la realitat del que està passant, perquè aquest sol és tremendo, i aquestes temperatures que són altíssimes, insistim, mínimes que aquests dies de 23, 24, 25 graus, el dissabte, el diumenge, i també, tal com els hi anàvem comentant, aquests vents a vegades terrals, eixuts, que bufen a vegades a primera hora del dematí, mig matí, que fa disparar la temperatura, i doncs cap allà a quarts de 12, 34 graus es van assolir a Pineda Nord, també fregant els 33 Pineda Centre, són temperatures, ja veuen que això és pràcticament onada de calor, i bé, ja partim de valors mínims, estim molt, molt elevats. La mar ha estat molt tranquil·la aquests dies, en mar plana, pràcticament molt càlida, està voltant els 26-27 graus, gentada de goma a goma ahir diumenge, gaudint d'aquest mar que tenim, que està pràcticament ahir costava com una piscina, i molt neta. I bé, poca cosa més, arribar de vegades d'alguns núvols prims, mitjans, ahir a la tarda vespre, fruit perquè hi ha condicions lleugeres, condicions a la inestabilitat. Hi ha una dana cap a l'oest peninsular, cap a Galícia, que a la seva part davantera genera doncs un tens flux de vents en altura que fa doncs, que cap a la zona del País Valencià, preferentment en aquestes zones, doncs, hi hagi a partir de migdia tarda creixement de nuvolades i alguns ruixats o tempestes que a vegades genera, a banda d'alguns ruixats o tronades, nuvolositat de tipus alt i mitjà que a vegades avança cap a Catalunya. I ho va fer dissabte, no, ahir sí, i amb alguns ruixadets que poden a vegades tibre el nas cap a Terres de l'Ebre com va passar ahir. Bé, aquest és el panorama, per tant, seguim amb aquest inèrcia de calidesa, i aquesta setmana que entrem no serà menys, perquè pronostiquem doncs, que les temperatures poden fins i tot anar a més a moltes zones, potser aquí a la costa pràcticament podríem dir sense canvis, però en zones interiors notaran més, que farà més calor de la que ja està fent, perquè ahir el mapa de màximes, doncs de nou, els 37, 38 i 39 cauen a l'ordre del dia i pràcticament a totes bandes de l'interior de Girona, Barcelona i de Lleida, i també zones de Tarragona, especialment zones prelitorals, i aquí a la costa doncs, també entre 30 i 35 graus. Bé, jornada de dilluns, marcat pel sol, cel enterbolit, pols en suspensió que està afectant gran part del Mediterrani Occidental. Nosaltres estem banyats per aquest mar i fa doncs que també estiguem afectats doncs, per aquesta pols en suspensió. Domini del sol a partir de la migdia o més aviat a la tarda vespre, arribada d'alguns núvols de tipus a la mitjà, a l'igual que va passar ahir, perquè avui tornem a pronosticar que cap al País Valencià tornaran a generar-se alguns ruixats o tempestes fruit que segueixen bufant els vents a nivells alts bastant forts, i a vegades això estimula o fa créixer nuvolades i pot donar alguns ruixats, que més aviat a vegades són tempestes seques, de quatre trons, a vegades amb vent, que fa fins i tot aquest vent fer encara disparar les temperatures allà on es presenti. Alguns ruixats o tronades, no descartem que pogués saltar alguna tempesta seca cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Tarragona, potser zones de Lleida, del sud, i podria arribar fins al prelitoral de Barcelona. No ho descartem avui, insistim, a fallar la tarda vespre, que aquestes nuvolades puguin acabar formant, doncs, insistim, algun nucli tempestuós i afectar, sobretot, la meitat sud de Catalunya. A la resta, no n'esperem, per tant, domini del sol, i a partir de la tarda, augment dels núvols de tipus alt i mitjà. Temperatures sense canvis, lleugers ascensos, lleugers, quan diem lleugers ascensos vol dir pujada 1 o 2 graus segons zones, i lleugers descensos també de 1 a 2 graus també segons zones. A grosso modo, més aviat baixaran 1 o 2 graus, potser cap a zones de la costa i prelitoral, que ells van disparar molt, sobretot de Girona i Barcelona, i en canvi podien pujar més cap al Pla de Lleida i més zones interiors. Però bé, podríem dir-ho sense gaires variacions destacades. I amb vents en conjunt fluixos, ara vent de nord, està bufant una mica de l'e de nord, fixin-se, quina hora és ara? 2:15? Doncs miri, ja tenim 29 graus a Pineda Nord, 50% d'humitat. Doncs aquest vent que està bufant aquest alè, doncs si segueix així, és prova que vagi infilant la temperatura, perquè la humitat és baixa, i doncs es vagi disparant, 31, 32, potser 33 graus, doncs veurem, a veure aquest vent fins quan deixa de bufar, i a partir de mig matí, mig dia, aproximadament entrarà el llevant, un llevant de poc recorregut marítim que entrarà doncs, per la Costa Brava sud i afectant segurament l'Alt Maresme, sobretot pels vols del migdia. La brisa de l'est, que és probable, fixin-se en quin context estem parlant, que a partir de cap allà a les 2, 3, 4 de la tarda vagi a la baixa i pràcticament queden els vents fluixos pràcticament encalmats, vents potser girarà més a mitjona, vent de sud, i la mar en principi molt, molt tranquil·leta. Bé, demà dimarts hem d'esperar un dia també, començarem amb sol, mínima molt alt, mínimes altíssimes, avui hem fregat els 25 graus, Pineda Set, o sigui, gairebé fregant la nit tòrrida, doncs demà també partirem de valors mínims molt elevats, entre els 23, 24, 25 graus, en funció de la nuvolositat, si hi ha núvols, doncs més cap als 25, si queda més serè, doncs 23, 24, i demà dia de sol. A l'igual que avui, doncs, tornant a formar-se doncs, algun nucli tempestuós, algunes nuvolades, País Valencià, que tornaran a avançar cap a Catalunya a partir del migdia i la tarda. Segurament tindrem l'arribada de núvols alts i mitjos. Demà creiem menys inestabilitat que avui. Demà, però sí, és veritat que poden avançar aquests núvols de tipus alt mitjà a la segona part de la jornada. Demà temperatura sense gaires variacions, com diem. Lleugers ascensos en algunes contrades, en d'altres potser lleugers descensos, però sempre sense gaires canvis, i si pugen o baixen seran 1 o 2 graus en funció de la zona. Vents de llevant demà es bufaran amb més insistència a partir de mig matí, migdia, tarda, entre la Costa Brava i Costa Central. Demà el vent de l'est, el vent de llevant, bufarà més força i segurament potser tenim algun cop superior al 30-40 km per hora. Pot agitar una mica l'onatge a la mar, amb onades que podien passar superar el mig metre d'alçada. Però vaja, és mar de vent, no creiem gaire alteració marítima. Però sí que, clar, si bufa més vent, doncs fa que hi hagi una mica més d'onatge. Dimecres, dijous, arribaran els pics màxims d'aquest episodi de calor. Atenció a les temperatures màximes en zones interiors. Demà també d'entre 35 i 40. Pot saltar els 40 graus cap al Pla de Lleida. Doncs dimecres, dijous, és probablement que puguin saltar cap a la Catalunya Central, potser també interior de Girona. Ho veurem, però bé, temperatures realment d'escàndol. I aquí a la costa, entre 30 i 35 graus. Domini del sol, dimecres, dijous, pot haver alguns núvols prims. La inestabilitat pràcticament podríem dir que desapareix. I potser ja no tenim ni núvols. Hi ha vents en conjunt fluixos, brises, valors màxims entre 30 i 35 en zones de costa, 35 a 40 generalitzats per zones interiors, i en els llocs més càlids, doncs, insistim, podien superar clarament els 40 graus. Divendres, si fa no fa, es mantindria la mateixa situació, potser baixen les temperatures, ja poden anar començant a baixar zones interiors, aquí a la costa no notarem cap baixada, ni el que tenim, el que queda de setmana per endavant. I això sí, a partir de dissabte i diumenge segurament la massa càlida nord-africana baixa de latitud, recula més cap al centre subpeninsular nord d'Àfrica i ens dona un petit alivi, potser, de cara al cap de setmana. Més aviat, més diumenge que no pas tant dissabte. Però bé, posem el límit una mica al cap de setmana, que podíem baixar les temperatures, un lleuger alivi tèrmic, i amb potser podria arribar també alguns ruixats, amb inestabilitat i algunes tempestes, segurament entre dissabte i diumenge. Ho anirem seguint, perquè també, si s'acaba complint la inestabilitat, arribaria en cap de setmana, ja saben que inestabilitat a cap de setmana, ja saben el que pot comportar pels actes a l'aire lliure que hi ha a moltes viles de Catalunya. Però això queda lluny, ho hem d'anar seguint. En resum, Ricard i oients, atenció aquesta setmana, temperatures altíssimes, probablement en algunes comarques hi haurà onada de calor, s'engegaran avisos, ja ho estan havent avisos, a vegades ni avisen, però les temperatures, insistim, són d'excessiva calor, temperatures altíssimes, tant de dia com de nit, precaució amb el sol, altes temperatures, buscar l'ombra, hidratar-se, beure molta aigua, no, perquè insistim que la calor està desbocada. Això és més que la canícula, això és més calor del que tocaria, però molt més, eh? No més, molt més. O sigui, estem 4 o 5 graus, 6, per sobre les màximes, i de nit també 4 o 5 graus per sobre de les normals, o sigui que ja això és poc el que estem dient, i a més se pot intensificar la calor a mitjans de setmana, de cada dimarts, dimecres, dijous, segurament hi haurà ascensos, ja ho anirem comentant, però en algunes comarques les temperatures poden pujar encara més, o sigui que déu-n'hi-do els propers 4 o 5 dies que ens esperen. De moment això és tot, Ricard i oients.
0: Ei, Jordi, molt bé. Gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Així ho farem.
0: Vinga.
1: A passar molt bon dilluns.
0: Igualment, adéu-siau.
1: Adéu.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: certs tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
1: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
2: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
4: Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 9. Notícies.
1: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins a la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada, que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans. També va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos, i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i la Creu Roja, que ha treballat perquè l'acte es desenvolupés amb normalitat. De fet, la policia va estar fent controls fins ben entrada la matinada. Tarda tràgica ahir en un hotel de Calella. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel de Calella al Maresme. Emergències va rebre l'avís de l'accident a les 5:55 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder salvar-li la vida. La víctima és un nen de 6 anys que passava uns dies de vacances a Calella amb la seva família d'origen estranger. L'alcalde, Marc Buch, s'ha mostrat consternat pels fets ocorreguts. Es va mobilitzar 4 ambulàncies del SEM i un equip de psicòlegs per atendre els familiars. També s'hi van desplaçar fins a l'hotel 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Calella. Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. A pocs dies que es compleixin 2 anys del govern d'Illa, el president de la Generalitat ha anunciat el primer canvi al capdavant d'una conselleria. En una declaració institucional ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara secretari general d'aquesta conselleria relleva així a Mònica Martínez Bravo. I el temps, ahir màxim de 33 graus i mínima de 24. Avui calor extrema amb temperatures clarament superiors al que tocaria per l'època, amb màximes que ja superen els 30 graus a la costa.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta'm a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un vi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.

0: energia positiva.
1: Radio Pineda.
2: Són les 10. Notícies.
3: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins a la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada, que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans. També va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos, i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i la Creu Roja, que ha treballat perquè l'acte es desenvolupés amb normalitat. De fet, la policia va estar fent controls fins ben entrada la matinada. Tarda tràgica ahir en un hotel de Calella. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel de Calella al Maresme. Emergències va rebre l'avís de l'accident a les 5:55 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder salvar-li la vida. La víctima és un nen de 6 anys que passava uns dies de vacances a Calella amb la seva família d'origen estranger. L'alcalde Marc Buch s'ha mostrat consternat pels fets ocorreguts. Es va mobilitzar 4 ambulàncies del SEM i un equip de psicòlegs per atendre els familiars. També s'hi van desplaçar fins a l'hotel 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Calella. Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. A pocs dies que es compleixin 2 anys del govern d'Illa, el president de la Generalitat ha anunciat el primer canvi al capdavant d'una conselleria. En una declaració institucional ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara secretari general d'aquesta conselleria relleva així a Mònica Martínez Bravo. I el temps, ahir màxim de 33 graus i mínima de 24. Avui calor extrema amb temperatures clarament superiors al que tocaria per l'època, amb màximes que ja superen els 30 graus a la costa.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner,
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B, El Último de la Fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i també multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de la pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història i Ràdio Pineda va recollir el testimoni del públic de totes les edats, i és que tothom va viure aquesta final a la plaça Sara Llorenç de Pineda amb molta emoció.
1: Dóna il·lusió, dóna energia, dóna felicitat, dius, ostres, potser podem aconseguir més coses de les que ens pensem.
2: Home, és un dia molt important, o sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
3: Hombre, esto es muy emocionante.
4: ¿Qué tal? ¿Com ho portes de viure una final així?
5: Molt nerviós.
6: La primera final que miraré.
7: Home, jo l'estic vivint amb molta emoció.
2: Home, és un dia molt important, o sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
8: És un gran moment, he guanyat llegar a la final i veure aquí i, bueno, a guanyar, a guanyar.
0: De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda, només va haver-hi un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0 i, curiosament, ella també es diu Victòria.
4: El resultat, quin serà?
9: Ah, jo ho tinc clar. 1-0, a favor d'Espanya.
4: I com et dius?
9: Victòria.
0: El consistori havia habilitat la pantalla, l'equip de sonorització i unes 3.000 cadires. L'afluència, però, va superar les previsions i molts veïns i veïnes van portar també cadires de casa. Entre el públic hi havia famílies amb membres dels dos orígens, alguns vestits amb la samarreta d'Espanya i d'altres amb la de l'Argentina, en una mostra de convivència i esportivitat. Aquest és un dels testimonis, un dels nens.
10: La meitat és argentina i la meitat espanyola, però jo vaig amb Argentina.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada, que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans.
11: Tanta gent, no?, passant tan bona estona amb la família, no?, perquè aquí hi ha famílies senceres que han quedat i han vingut a veure aquesta final, no?, doncs, home, és una cita

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de gent de Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i també multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de la pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història i Ràdio Pineda va recollir el testimoni del públic de totes les edats i és que tothom va viure aquesta final a la plaça Sara Llorenç de Pineda amb molta emoció.
1: Dóna il·lusió, dóna energia, dóna felicitat, dius, ostres, potser podem aconseguir més coses de les que ens pensem.
2: Home, és un dia molt important, o sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
3: Hombre, esto es muy emocionante.
4: ¿Qué tal? ¿Com ho portes de viure una final així?
5: Molt nerviós.
6: La primera final que miraré.
7: Home, jo l'estic vivint amb molta emoció.
8: És un gran moment, he guanyat llegar a la final i veure aquí i, bueno, a guanyar, a guanyar.
0: De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda, només va haver-hi un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. I, curiosament, ella també es diu Victòria.
4: El resultat, quin serà?
9: Ah, jo ho tinc clar. 1-0, a favor d'Espanya.
4: I com et dius?
9: Victòria.
0: El consistori havia habilitat la pantalla, l'equip de sonorització i unes 3.000 cadires. L'afluència, però, va superar les previsions i molts veïns i veïnes van portar també cadires de casa. Entre el públic hi havia famílies amb membres dels dos orígens, alguns vestits amb la samarreta d'Espanya i d'altres amb la de l'Argentina, en una mostra de convivència i esportivitat. Aquest és un dels testimonis, un dels nens.
10: La meitat és argentina i la meitat espanyola, però jo vaig amb Argentina.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans.
11: Tanta gent, no?, passant tan bona estona amb la família, no?, perquè aquí hi ha famílies senceres que han quedat i han vingut a veure aquesta final, no?, doncs, home, és una cita esportiva, penso que a nivell mundial, no?, i Pineda en aquest cas tampoc s'ho podia perdre.
0: Sílvia Biosca va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i de la Creu Roja que van treballar perquè l'acte es pogués desenvolupar sense incidents greus. Malauradament, l'incivisme d'alguns dels assistents sí que va fer que la plaça quedés bruta de deixalles. També la policia local va estar fent controls fins ben entrada la matinada. I el temps que continua marcat per la calor i sense gaire perspectives de canvi. Les nits continuen sent tòrrides.

0: 94.6 FM.
1: Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
6: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història i Ràdio Pineda va recollir el testimoni del públic.
2: Dóna il·lusió, dóna energia, dóna felicitat. Dius, ostres, potser podem aconseguir més coses de les que ens pensem.
3: Home, és un dia molt important. O sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
4: Hombre, esto es muy emocionante.
5: ¿Qué tal? ¿Com ho portes de viure una final així?
6: Molt nerviós. La primera final que miraré.
7: Home, jo l'estic vivint amb molta emoció.
6: És un gran moment, guanyador, llegar a la final i veure aquí, i bueno, a guanyar, a guanyar!
1: De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda, només va haver un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. Curiosament, ella també es diu Victòria.
8: El resultat, quin serà?
9: Ah, jo ho tinc clar. 1-0, a favor d'Espanya.
8: I com et dius?
9: Victòria.
1: El consistori havia habilitat la pantalla, l'equip de sonorització i unes 3.000 cadires. L'afluència, però, va superar les previsions i molts veïns i veïnes van portar també cadires de casa. Entre el públic hi havia famílies amb membres dels dos orígens, alguns vestits amb la samarreta d'Espanya i d'altres amb la d'Argentina, en una mostra de convivència i esportivitat.
6: La meitat és argentina i la meitat espanyola, però jo vaig amb Argentina.
8: I el vostre jugador preferit?
6: Messi. Julián Álvarez.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans.
10: Tanta gent, no?, passant tan bona estona amb la família, no?, perquè aquí hi ha famílies senceres que han quedat i han vingut a veure aquesta final, no?, doncs home, és una cita esportiva, penso que a nivell mundial, no?, i Pineda en aquest cas tampoc s'ho podia perdre.
1: Val a dir que, malauradament, més tard, l'incivisme d'alguns dels assistents va fer que la plaça quedés bruta de deixalles. També la policia local de Pineda va haver d'estar fent controls fins ben entrada la matinada a tot Pineda. Sílvia Biosca va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i de la Creu Roja. Salvador Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. En una declaració institucional, el president del govern català ha anunciat el primer canvi del seu govern. Raúl Moreno, nascut a Santa Coloma de Gramenet, serà la primera vegada que es nomeni conseller una persona que ha estat educador social, ha explicat el president Illa. Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament des de 2015 i va destacar com a ponent de la llei de la renda garantida de ciutadania. Ha estat a Pineda en diverses ocasions, les darreres vegades en una trobada al taller Horitzó i en una altra amb l'Associació de Jubilats. De la crònica política local us expliquem que Aliança Catalana ha celebrat el seu primer congrés local a Pineda, un acte que ha servit per constituir oficialment el primer comitè local de la formació al municipi. Segons ha informat el partit en un comunicat, la nova executiva local està formada per Jordi Aragonès Poc com a president local, Manu Miralles Seguí com a secretària d'organització i Ricard Vidal Comelles com a tresorer. En el comunicat, Aliança Catalana assenyala que tenen la voluntat amb aquesta nova estructura d'estendre la implantació territorial del partit i comptar amb persones vinculades al municipi i coneixedores de la realitat local. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel de Calella. Emergències va rebre l'avís de l'accident quan faltaven 5 minuts per les 6 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder salvar-li la vida. La víctima és un nen de 6 anys que passava uns dies de vacances a Calella amb la seva família d'origen estranger. L'alcalde Marc Buch s'ha mostrat consternat i ha expressat el seu condol també en un comunicat oficial de l'Ajuntament de Calella. Es va mobilitzar 4 ambulàncies del SEM, també un equip de psicòlegs per atendre els familiars. També s'hi van desplaçar fins l'hotel 4 patrulles de Mossos i de la policia local de Calella. A Pineda, el cap de setmana ha continuat l'activitat cultural i lúdica. Dissabte destaquem que va tornar la Festa del Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. La jornada va començar amb la tradicional regata de llaguts a les 10 del matí. Va haver l'entrega de premis al migdia i també una fideuada popular. I al vespre destaquem que no hi va faltar la salsa cubana i habaneres de música ambiental, també la sardinada de baixa mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa va acabar amb el rom cremat. Ja fa més de 30 anys que s'organitza la Festa del Mar i 14 anys des de que es va començar aquesta regata. Recordem que l'Associació Marpí treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. I les festes del barri del Carme han estat molt i molt concorregudes. Han celebrat també els seus 45 anys amb una programació de festes que va començar amb l'actuació del grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen. La festa que va celebrar aquests 45 anys també va comptar amb una gran matinal infantil amb Festa de l'Escuma i va acabar el dissabte amb música i ball a càrrec de Javier Ginés i Damián. I de diumenge destacar la sardinada i la cercavila dels petits Musicae, i al vespre també van poder seguir la final del Mundial Espanya-Argentina. I la calor extrema encara castiga Pineda i omple alhora les platges de banyistes. És una onada de calor que continua deixant nits especialment difícils al conjunt del Maresme. Màximes que continuen per damunt dels 33 graus. Temperatures nocturnes que no baixen aquests dies dels 25 graus. Moltes famílies tenen problemes per descansar i recorren a ventiladors i finestres obertes per suportar l'aixafogó. Davant d'aquesta situació, les platges també s'han convertit en el principal refugi dels veïns al vespre, i és que l'aigua de mar també es manté entre els 26 i 27 graus, una temperatura inusualment alta. Les previsions indiquen que la situació pot intensificar-se. Ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
11: Bé, jornada de dilluns, marcat pel sol, cel enterbolit, pols en suspensió, que està afectant gran part del Mediterrani Occidental. Nosaltres estem banyats per aquest mar, i fa que també estiguem afectats per aquesta pols de suspensió. Domini del sol, a partir de la migdia, o més aviat a la tarda, vespre, arribada d'alguns núvols de tipus a la mitjà, a l'igual que va passar ahir. Temperatura sense canvis, i la mar en principi molt tranquil·leta. Bé, demà dimarts hem d'esperar un dia, també començarem amb sol, mínima molt alt, mínimes altíssimes, avui hem fregat els 25 graus, Pineda set, o sigui, gairebé fregant la nit tòrrida. Doncs demà també partirem de valors mínims molt elevats, entre els 23, 24, 25 graus, en funció de la nuvolositat. Demà temperatures sense gaires variacions, com diem, lleugers ascensos en algunes contrades, en d'altres potser lleugers descensos, però sempre sense gaires canvis, i si pugen o baixen seran 1 o 2 graus, en funció de la zona. Vents de llevant demà. Demà es bufaran amb més insistència a partir de mig matí, migdia, tarda, entre la Costa Brava i Costa Central. Demà el vent de l'est, el vent de llevant, bufarà amb més força i segurament potser tenim algun cop superior al 30-40 km per hora. Pot agitar una mica l'onatge, la mar, amb onades que podien passar superar el mig metre d'alçada. Però vaja, és mar de vent, no creiem gaire alteració marítima. Però sí que, clar, si bufa més vent, doncs fa que hi hagi una mica més d'onatge.
12: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: El tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el tardeo shopping de gent de Pineda. Un tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic tardeo.
2: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de gent de Pineda.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda només va haver un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. Curiosament, ella també es diu Victòria. Salvador Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament des del 2015 i va destacar com a ponent de la Llei de la Renda Garantida de la Ciutadania. Ha estat a Pineda en diverses ocasions. Aliança Catalana constitueix el seu primer comitè local a Pineda, amb Jordi Aragonès Poc de president, Manu Mirall és aquí com a secretari d'organització i Ricard Vidal Comelles com a tresorer. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel a Calella. Emergències va rebre l'avís de l'accident a prop de les 6 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder-li salvar la vida. Les festes del barri del Carme han celebrat aquest cap de setmana els seus 45 anys. La festa compta amb una gran matinal infantil el dissabte i la percussió dels Diablos, Forces Infernals, i va acabar el dia amb música i ball a càrrec de Javier Ginés. El diumenge va destacar la sardinada i la cercavila de petits Musicae de les Forces Infernals a Poblenou i al vespre van posar la pantalla gegant per seguir al barri la final del Mundial Espanya-Argentina. La sardinada, els llaguts i la música, protagonistes de la Festa de la Mar a Pineda. Aquest dissabte 18 de juliol ha tornat la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. La jornada va començar amb la tradicional regata de llaguts a les 10 del matí, al migdia es va fer l'entrega de premis i una fideuà popular. Al vespre, la música ambiental amb salsa cubana i habaneres no hi va faltar, i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa va acabar amb ron cremat. Recordem que l'associació Marpí treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. I el temps. L'onada de calor continua deixant nits especialment difícils a Pineda i al conjunt del Maresme. Les màximes continuen per damunt dels 33 graus. Per més informació, d'aquí una hora i a radiopineda.cat.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda només va haver un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. Curiosament, ella també es diu Victòria. Salvador Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament des del 2015 i va destacar com a ponent de la Llei de la Renda Garantida de la Ciutadania. Ha estat a Pineda en diverses ocasions. Aliança Catalana constitueix el seu primer comitè local a Pineda, amb Jordi Aragonès Poc de president, Manu Miralles aquí com a secretari d'organització i Ricard Vidal Comelles com a tresorer. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel a Calella. Emergències va rebre l'avís de l'accident a prop de les 6 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder-li salvar la vida. Les festes del barri del Carme han celebrat aquest cap de setmana els seus 45 anys. La festa compta amb una gran matinal infantil el dissabte i la percussió dels Diablos, Forces Infernals, i va acabar el dia amb música i ball a càrrec de Javier Ginés. El diumenge va destacar la sardinada i la cercavila de petits Musicae de les Forces Infernals a Poblenou i al vespre van posar la pantalla gegant per seguir al barri la final del Mundial Espanya-Argentina. La sardinada, els llaguts i la música, protagonistes de la Festa de la Mar a Pineda. Aquest dissabte 18 de juliol ha tornat la Festa de la Mar a la platja dels pescadors organitzada per l'associació Marpí. La jornada va començar amb la tradicional regata de llaguts a les 10 del matí, al migdia es va fer l'entrega de premis i una fideuà popular. Al vespre, la música ambiental amb salsa cubana i habaneres no hi va faltar, i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa va acabar amb ron cremat. Recordem que l'associació Marpí treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. I el temps. L'onada de calor continua deixant nits especialment difícils a Pineda i al conjunt del Maresme. Les màximes continuen per damunt dels 33 graus. Per més informació, d'aquí una hora i a radiopineda.cat.

0: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i també multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sala Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de la pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història i Ràdio Pineda va recollir el testimoni del públic de totes les edats. I és que tothom va viure aquesta final a la plaça Sara Llorenç de Pineda amb molta emoció.
1: Dóna il·lusió, dóna energia, dóna felicitat. Dius, ostres, potser podem aconseguir més coses de les que ens pensem.
2: Home, és un dia molt important. O sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
3: Hombre, esto es muy emocionante.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo portas de viure una final així?
5: Molt nerviós.
6: La primera final que miraré.
7: Home, jo l'estic vivint amb molta emoció.
8: És un gran moment, guanyador, llegar a la final i veure aquí. I, bueno, a guanyar, a guanyar.
0: De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda, només va haver-hi un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. I, curiosament, ella també es diu Victòria.
4: El resultat, quin serà?
9: Ah, jo ho tinc clar. 1-0, a favor d'Espanya.
4: I com et dius?
9: Victòria.
0: El consistori havia habilitat la pantalla, l'equip de sonorització i unes 3.000 cadires. L'afluència, però, va superar les previsions i molts veïns i veïnes van portar també cadires de casa. Entre el públic hi havia famílies amb membres dels dos orígens, alguns vestits amb la samarreta d'Espanya i d'altres amb la de l'Argentina, en una mostra de convivència i esportivitat. Aquest és un dels testimonis, un dels nens.
10: La meitat és argentina i la meitat espanyola, però jo vaig amb Argentina.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans.
11: Tanta gent, no?, passant tan bona estona amb la família, no?, perquè aquí hi ha famílies senceres que han quedat i han vingut a veure aquesta final, no? Doncs, home, és una cita esportiva, penso que a nivell mundial, no?, i Pineda en aquest cas tampoc s'ho podia perdre.
0: Sílvia Biosca va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i de la Creu Roja, que van treballar perquè l'acte es pogués desenvolupar sense incidents greus. Malauradament, l'incivisme d'alguns dels assistents sí que va fer que la plaça quedés bruta de deixalles. També la policia local va estar fent controls fins ben entrada la matinada. I el temps que continua marcat per la calor i sense gaire perspectives de canvi. Les nits continuen sent tòrrides.

0: és per nosaltres.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
5: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
4: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
6: Concerts tributs com Tina Turner.
7: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
6: Hombres B.
8: Si solo tengo amor.
6: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
9: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i també multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de la pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història i Ràdio Pineda va recollir el testimoni del públic de totes les edats. I és que tothom va viure aquesta final a la plaça Sara Llorenç de Pineda amb molta emoció.
1: Dóna il·lusió, dóna energia, dóna felicitat. Dius, ostres, potser podem aconseguir més coses de les que ens pensem.
2: Home, és un dia molt important. O sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
3: Hombre, esto es muy emocionante.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo portas de vivir una final así?
5: Molt nerviós. La primera final que miraré.
6: Home, jo l'estic vivint amb molta emoció.
5: És un gran moment, guanyador, llegar a la final i veure aquí. I, bueno, a guanyar, a guanyar.
0: De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda, només va haver-hi un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. I, curiosament, ella també es diu Victòria.
7: El resultat, quin serà?
8: Ah, jo ho tinc clar. 1-0, a favor d'Espanya.
7: I com et dius?
8: Victòria.
0: El consistori havia habilitat la pantalla, l'equip de sonorització i unes 3.000 cadires. L'afluència, però, va superar les previsions i molts veïns i veïnes van portar també cadires de casa. Entre el públic hi havia famílies amb membres dels dos orígens, alguns vestits amb la samarreta d'Espanya i d'altres amb la de l'Argentina, en una mostra de convivència i esportivitat. Aquest és un dels testimonis, un dels nens.
5: La meitat és argentina i la meitat espanyola, però jo vaig amb Argentina.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans.
9: Tanta gent, no?, passant tan bona estona amb la família, no?, perquè aquí hi ha famílies senceres que han quedat i han vingut a veure aquesta final, no? Doncs, home, és una cita esportiva, penso que a nivell mundial, no?, i Pineda en aquest cas tampoc s'ho podia perdre.
0: Sílvia Biosca va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i de la Creu Roja, que van treballar perquè l'acte es pogués desenvolupar sense incidents greus. Malauradament, l'incivisme d'alguns dels assistents sí que va fer que la plaça quedés bruta de deixalles. També la policia local va estar fent controls fins ben entrada la matinada. I el temps que continua marcat per la calor i sense gaire perspectives de canvi. Les nits continuen sent tòrrides.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda només va haver un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. Curiosament, ella també es diu Victòria. Salvador Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament des del 2015 i va destacar com a ponent de la Llei de la Renda Garantida de la Ciutadania. Ha estat a Pineda en diverses ocasions. Aliança Catalana constitueix el seu primer comitè local a Pineda, amb Jordi Aragonès Poc de president, Manu Mirall és aquí com a secretari d'organització i Ricard Vidal Comelles com a tresorer. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel a Calella. Emergències va rebre l'avís de l'accident a prop de les 6 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder-li salvar la vida. Les festes del barri del Carme han celebrat aquest cap de setmana els seus 45 anys. La festa compta amb una gran matinal infantil el dissabte i la percussió dels Diablos, Forces Infernals, i va acabar el dia amb música i ball a càrrec de Javier Ginés. El diumenge va destacar la sardinada i la cercavila de petits Musicae de les Forces Infernals a Poblenou i al vespre van posar la pantalla gegant per seguir al barri la final del Mundial Espanya-Argentina. La sardinada, els llaguts i la música, protagonistes de la Festa de la Mar a Pineda. Aquest dissabte 18 de juliol ha tornat la Festa de la Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. La jornada va començar amb la tradicional regata de llaguts a les 10 del matí, al migdia es va fer l'entrega de premis i una fideuà popular. Al vespre, la música ambiental amb salsa cubana i habaneres no hi va faltar, i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa va acabar amb ron cremat. Recordem que l'associació Marpí treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. I el temps. L'onada de calor continua deixant nits especialment difícils a Pineda i al conjunt del Maresme. Les màximes continuen per damunt dels 33 graus. Per més informació, d'aquí una hora hi ha radiopineda.cat.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
5: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
4: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
6: Concerts tributs com Tina Turner.
7: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
6: Hombres B.
8: Si solo tengo amor.
6: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
9: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
10: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. A les 8 del vespre va començar la prèvia d'un partit que es va mantenir amb empat a 0 fins la segona part de la pròrroga. L'eufòria va arribar amb el gol d'Espanya i va esclatar amb la victòria quan es va acabar el temps de pròrroga. Pineda ha viscut una nit que farà història i Ràdio Pineda va recollir el testimoni del públic.
2: Dóna il·lusió, dóna energia, dóna felicitat. Dius, ostres, potser podem aconseguir més coses de les que ens pensem.
3: Home, és un dia molt important. O sigui, això no passa, potser no torna a passar mai més i s'ha de viure.
4: Hombre, esto es muy emocionante.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo portas de viure una final així?
6: Molt nerviós. La primera final que miraré.
7: Home, jo l'estic vivint amb molta emoció.
6: És un gran moment, guanyador, llegar a la final i veure aquí. I, bueno, a guanyar, a guanyar!
1: De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda, només va haver un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. Curiosament, ella també es diu Victòria.
8: El resultat, quin serà?
9: Ah, jo ho tinc clar. 1-0, a favor d'Espanya.
8: I com et dius?
9: Victòria.
1: El consistori havia habilitat la pantalla, l'equip de sonorització i unes 3.000 cadires. L'afluència, però, va superar les previsions i molts veïns i veïnes van portar també cadires de casa. Entre el públic hi havia famílies amb membres dels dos orígens, alguns vestits amb la samarreta d'Espanya i d'altres amb la d'Argentina, en una mostra de convivència i esportivitat.
6: La meitat és argentina i la meitat espanyola, però jo vaig amb Argentina.
8: I el vostre jugador preferit?
6: Messi, Julián Álvarez.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat especialment el caràcter familiar i festiu de la jornada que va reunir públic de totes les edats, des de joves fins a persones grans.
10: Tanta gent, no?, passant tan bona estona amb la família, no?, perquè aquí hi ha famílies senceres que han quedat i han vingut a veure aquesta final, no?, doncs home, és una cita esportiva, penso que a nivell mundial, no?, i Pineda en aquest cas tampoc s'ho podia perdre.
1: Val a dir que, malauradament, més tard, l'incivisme d'alguns dels assistents va fer que la plaça quedés bruta de deixalles. També la policia local de Pineda va haver d'estar fent controls fins ben entrada la matinada a tot Pineda. Sílvia Biosca va agrair la tasca dels cossos de seguretat, policia local i Mossos i la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil i de la Creu Roja. Salvador Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. En una declaració institucional, el president del govern català ha anunciat el primer canvi del seu govern. Raúl Moreno, nascut a Santa Coloma de Gramenet, serà la primera vegada que es nomeni conseller una persona que ha estat educador social, ha explicat el president Illa. Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament des de 2015 i va destacar com a ponent de la llei de la renda garantida de ciutadania. Ha estat a Pineda en diverses ocasions, les darreres vegades en una trobada al taller Horitzó i en una altra amb l'Associació de Jubilats. De la crònica política local us expliquem que Aliança Catalana ha celebrat el seu primer congrés local a Pineda, un acte que ha servit per constituir oficialment el primer comitè local de la formació al municipi. Segons ha informat el partit en un comunicat, la nova executiva local està formada per Jordi Aragonès Poc com a president local, Manu Miralles Seguí com a secretària d'organització i Ricard Vidal Comelles com a tresorer. En el comunicat, Aliança Catalana assenyala que tenen la voluntat amb aquesta nova estructura d'estendre la implantació territorial del partit i comptar amb persones vinculades al municipi i coneixedores de la realitat local. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel de Calella. Emergències va rebre l'avís de l'accident quan faltaven 5 minuts per les 6 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder salvar-li la vida. La víctima és un nen de 6 anys que passava uns dies de vacances a Calella amb la seva família d'origen estranger. L'alcalde Marc Buch s'ha mostrat consternat i ha expressat el seu condol també en un comunicat oficial de l'Ajuntament de Calella. Es va mobilitzar 4 ambulàncies del SEM, també un equip de psicòlegs per atendre els familiars. També s'hi van desplaçar fins l'hotel 4 patrulles de Mossos i de la policia local de Calella. A Pineda, el cap de setmana ha continuat l'activitat cultural i lúdica. Dissabte destaquem que va tornar la Festa del Mar a la platja dels Pescadors, organitzada per l'associació Marpí. La jornada va començar amb la tradicional regata de llaguts a les 10 del matí. Va haver l'entrega de premis al migdia i també una fideuada popular. I al vespre destaquem que no hi va faltar la salsa cubana i havaneres de música ambiental, també la sardinada de baixa mar i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa va acabar amb el rom cremat. Ja fa més de 30 anys que s'organitza la Festa del Mar i 14 anys des de que es va començar aquesta regata. Recordem que l'Associació Marpí treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. I les festes del barri del Carme han estat molt i molt concorregudes. Han celebrat també els seus 45 anys amb una programació de festes que va començar amb l'actuació del grup de sevillanes de l'Associació de Veïns Virgen del Carmen. La festa, que va celebrar aquests 45 anys, també va comptar amb una gran matinal infantil amb Festa de l'Escuma i va acabar el dissabte amb música i ball a càrrec de Javier Ginés i Damián. I de diumenge destacar la sardinada i la cercavila dels petits Musicae, i al vespre també van poder seguir la final del Mundial Espanya-Argentina. I la calor extrema encara castiga Pineda i omple alhora les platges de banyistes. És una onada de calor que continua deixant nits especialment difícils al conjunt del Maresme. Màximes que continuen per damunt dels 33 graus. Temperatures nocturnes que no baixen aquests dies dels 25 graus. Moltes famílies tenen problemes per descansar i recorren a ventiladors i finestres obertes per suportar l'aixafogó. Davant d'aquesta situació, les platges també s'han convertit en el principal refugi dels veïns al vespre, i és que l'aigua de mar també es manté entre els 26 i 27 graus, una temperatura inusualment alta. Les previsions indiquen que la situació pot intensificar-se. Ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
11: Bé, jornada de dilluns, marcat pel sol, cel enterbolit, pols en suspensió, que està afectant gran part del Mediterrani Occidental. Nosaltres estem banyats per aquest mar, i fa que també estiguem afectats per aquesta pols de suspensió. Domini del sol, a partir de la migdia, o més aviat a la tarda, vespre, arribada d'alguns núvols de tipus a la mitjà, a l'igual que va passar ahir. Temperatura sense canvis, i la mar en principi molt, molt tranquil·leta. Bé, demà dimarts hem d'esperar un dia, també començarem amb sol, mínima molt alt, mínimes altíssimes, avui hem fregat els 25 graus, Pineda set, o sigui, gairebé fregant la nit tòrrida. Doncs demà també partirem de valors mínims molt elevats, entre els 23, 24, 25 graus, en funció de la nuvolositat. Demà temperatures sense gaires variacions, com diem, lleugers ascensos en algunes contrades, en d'altres potser lleugers descensos, però sempre sense gaires canvis, i si pugen o baixen seran 1 o 2 graus, en funció de la zona. Vents de llevant demà. Demà es bufaran amb més insistència a partir de mig matí, migdia, tarda, entre la Costa Brava i Costa Central. Demà el vent de l'est, vent de llevant, bufarà més força i segurament potser tenim algun cop superior al 30-40 km per hora. Pot agitar una mica l'onatge, la mat, amb onades que podien passar superar el mig metre d'alçada. Però vaja, és mar de vent, no creiem gaire alteració marítima. Però sí que, clar, si bufa més vent, doncs fa que hi hagi una mica més d'onatge.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Pineda ha viscut la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb un ambient festiu, familiar i multitudinari. Prop de 5.000 persones van omplir la plaça Sara Llorenç per seguir el partit a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Pineda. De l'enquesta sobre el resultat que va fer Ràdio Pineda només va haver un encert. Una veïna de Poblenou va encertar la victòria d'Espanya per 1-0. Curiosament, ella també es diu Victòria. Salvador Illa relleva la consellera Mònica Martínez Bravo i nomena Raúl Moreno a Drets Socials. Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament des del 2015 i va destacar com a ponent de la Llei de la Renda Garantida de la Ciutadania. Ha estat a Pineda en diverses ocasions. Aliança Catalana constitueix el seu primer comitè local a Pineda, amb Jordi Aragonès Poc de president, Manu Mirall és aquí com a secretari d'organització i Ricard Vidal Comelles com a tresorer. Un menor de 6 anys va morir ofegat aquest diumenge a la piscina d'un hotel a Calella. Emergències va rebre l'avís de l'accident a prop de les 6 de la tarda. Els equips sanitaris van practicar-li maniobres de reanimació durant una llarga estona, però no van poder-li salvar la vida. Les festes del barri del Carme han celebrat aquest cap de setmana els seus 45 anys. La festa compta amb una gran matinal infantil el dissabte i la percussió dels Diablos, Forces Infernals, i va acabar el dia amb música i ball a càrrec de Javier Ginés. El diumenge va destacar la sardinada i la cercavila de petits Musicae de les Forces Infernals a Poblenou i al vespre van posar la pantalla gegant per seguir al barri la final del Mundial Espanya-Argentina. La sardinada, els llaguts i la música, protagonistes de la Festa de la Mar a Pineda. Aquest dissabte 18 de juliol ha tornat la Festa de la Mar a la platja dels pescadors organitzada per l'associació Marpí. La jornada va començar amb la tradicional regata de llaguts a les 10 del matí, al migdia es va fer l'entrega de premis i una fideuà popular. Al vespre, la música ambiental amb salsa cubana i habaneres no hi va faltar, i l'actuació de la cantant Maria Muñoz. La festa va acabar amb ron cremat. Recordem que l'associació Marpí treballa per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. I el temps. L'onada de calor continua deixant nits especialment difícils a Pineda i al conjunt del Maresme. Les màximes continuen per damunt dels 33 graus. Per més informació, d'aquí una hora i a radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda.